veïnes, si et deixem viure aquí al costat. Va, que la mentida, si és polida, sempre entra coll avall. Ets un artista, però com te n'has adonat? Va, fem una cosa.